káàbọ̀ padà. Ètò ọjà dọ́là ló gbà ló kankan kan tí ń là ló já. Lórí ìkànnì 32 FM ńlẹ̀ Ìbàdàn òkè téńté Premier.